Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: 94.6 FM.
1: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dilluns, 8 de juny. Comencem una nova edició del Dit i Fet.
2: Nois, obrim la paradeta.
1: Bé, obrim la paradeta amb en Joan Pera, que el tindrem a Pineda, l'estiueja del dia 21 de juny en el marc de la Festa Major Petita de Pineda. Per tant, obrim la paradeta avui dilluns i encetant també una setmana carregada de moltes activitats que avui ho anirem explicant també al Dit i Fet, que ara comencem. Però vaja, venim d'un cap de setmana també molt intens, en què han anat passant moltíssimes cosetes i que també, òbviament, avui ho repassarem i ho explicarem. A un quart de nou del matí repassarem tota la informació del dia i també la previsió del temps amb Jordi Pérez a dos quarts de nou del matí, en una setmana que preveiem també força tranquil·la. Bé, avui estem molt contents perquè ens venen a veure els estudis de Ràdio Pineda la cantant Maria Muñoz i també José de Marchena. Per què ens venen a veure? Doncs molt fàcil, han presentat, o de fet presenten, una cançó dedicada a Pineda i avui ens ho venen a explicar i també l'escoltarem. S'enganxa molt, eh? Ja l'hem sentit aquí a la ràdio. Té un toc també molt estiuenc i, per tant, avui ens ho venen a explicar Maria Muñoz i també José de Marchena al voltant de 3:15 del matí, que el nostre company Jaume Casals parlarà amb ells. Bé, els hi preguntarem per com sona i com han fet aquest Pineda Me Enamora. Bé, moltes propostes que compartim en aquesta primera hora de programa, molt més distesa, també informativa, però anirem poquet a poquet, perquè ja dic que tenim setmana molt intensa, en què també tots els titulars de la premsa destaquen la visita del Papa. Està a Madrid, però arribarà a Barcelona, arribarà a Catalunya, demà i dimecres, en què també es preveuen actes, i a més, amb presència pinedenca, que també tot plegat us ho anem explicant aquí a Ràdio Pineda. Junts, un dia més, si tu vols, fins a la una del migdia, un plaer acompanyar-te. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: recordem que demà dimarts a la Biblioteca de Poblenou continuen les activitats d'aquest espai Sara Llorenç per recuperar la importància d'escoltar i explicar històries i llegendes. Demà dimarts, amb una sessió dedicada a llegendes urbanes, i també es farà la cloenda del projecte. Recordeu, això serà demà a partir de les 3 de la tarda a la Biblioteca de Poblenou. S'ha de fer inscripció prèvia si voleu participar-hi. És gratuïta, amb un correu electrònic a balta.pineda.p@diva.cat. Places limitades. La sessió de demà, per cert, anirà a càrrec de la narradora oral Assumpta Mercader. Bé, i encara afegirem que aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serré Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. És molt xula, és molt bonica, es diu Carnaval. La podeu visitar durant tot aquest mes de juny a la Biblioteca. I ara que s'acosten també tots a aquestes proves de les Pau, alumnes que us esteu preparant i necessiteu sales d'estudi nocturnes, recordeu que les biblioteques són les sales que tenim a Pineda, la Biblioteca Serra i Moret i la Biblioteca de Poblenou. L'horari de dilluns a divendres, de 8 del vespre a 12 de la nit. Tota la informació la trobareu al portal de Notícies de Pineda.
1: Digifet a Ràdio Pineda.

És un quart de nou del matí, seguim en directe al Dit i Fet de Ràdio Pineda, matí d'avui dilluns, 8 de juny. A aquesta hora donem un cop d'ull a les notícies que compartim avui als butlletins informatius. Bé, comencem per aquells actes polítics d'aquest cap de setmana. Els comuns a Pineda han celebrat el Dia del Medi Ambient amb participació ciutadana. Ho han fet aquest dissabte al matí. A Pineda en Comú ho han fet a la plaça de les Mèlies en un acte on han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i també els hàbits sostenibles. Una trobada que també ha servit per obrir un espai de diàleg amb els ciutadans sobre el present i el futur del municipi. També diversos participants han compartit idees i inquietuds per avançar cap a una Pineda més sostenible, més amable i preparada també per afrontar els reptes ambientals dels pròxims anys, segons han informat també Pineda en Comú. Els comuns han valorat positivament la jornada, han assegurat que aquestes iniciatives, diuen, ajuden a construir propostes col·lectives per millorar el municipi. I per una altra banda, Carolina Rodríguez, d'Esquerra per Pineda, ha presentat ja el projecte dissabte a la tarda en un tardeig participatiu a la plaça de les Mèlies. Han aprofitat per presentar el projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies, amb aquest format de tardeig, on la candidata d'Esquerra de Pineda ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra Pineda ha dit que defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques com la seguretat, la gestió de la soledat o l'atenció social. I també us recordem que aquest passat divendres l'ANC també ha portat a Pineda l'economista David Ros, on s'ha analitzat el cost de ser espanyols en un acte que s'ha fet divendres a la biblioteca. Bé, en un àmbit també molt diferent, avui us expliquem que amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es Mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada, com és la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. Hem parlat amb la doctora Anna Maura, metgessa i referent en infeccions de transmissió sexuals de l'ambulatori de Pineda. Ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims i trencar amb els tabús històrics que encara pesen sobre les dones. La doctora Maura també ha destacat en el programa que, malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per a homes i dones. I és que sovint moltes dones conviuen amb molèsties físiques o disfuncions durant mesos abans de decidir-se a demanar ajut professional. Un altre aspecte que preocupa també és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora també ha proposat un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat i l'empatia. Podeu tornar a escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. Bé, un cap de setmana molt intens a Pineda. Repassem de forma ràpida tots aquests actes. Dissabte al matí es va fer la gincana familiar per la Vall de la Riera que organitzava l'associació Corriols. També al cap de setmana el teatre ha estat protagonista amb els joves de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Han presentat els treballs dels tres grups de teatreros a la Sala Gran del Centre i també a la Sala Polivalent. Mishima ha actuat a Pineda a l'Auditori aquest dissabte, on han interpretat doncs, bona part dels repertoris de la seva discografia i també doncs, alguns temes nous d'aquest nou disc. I també Art per Art ha fet dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Els gegants de Pineda han estat els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca, una participació destacada que també doncs, aquests dies us ho anirem explicant. I en l'àmbit esportiu, aquest diumenge s'ha fet la cursa de Pineda de 10 quilòmetres amb molta participació. També el bon temps ha afavorit que es dues la prova doncs, amb
amb total normalitat i també, doncs, bé, amb una climatologia també apta pels participants. La Coral Juvenil Santa Maria canta a la Sagrada Família i a Montjuïc a la visita del Papa després del bany de masses que s'ha fet a Madrid al Pontífex, preparada ja la visita a Catalunya, maturada, com diem, a Barcelona, a la Sagrada Família i també a Montjuïc. La Coral Juvenil tindrà un paper destacat en la visita del Papa a Catalunya, tant a la Sagrada Família com a l'Estadi Olímpic. Demà es farà el concert a l'estadi amb les actuacions de Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb la participació de corals arreu de Catalunya, entre elles també la Federació Catalana de Puericantores. I el dimecres el Papa Lleó XIV visitarà la Sagrada Família, on també cantaires de la Coral Juvenil hi participaran. Bé, i a banda d'això també, Gospel Viu Choir, juntament amb Gospel Project de Granollers i Heaven on Earth Gospel Choir de Girona, actuen també aquest dimarts a la visita del Pontífex a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una actuació, en aquest cas, doncs, aquests 32 cantaires actuaran sota el nom del projecte Gospel Sense Fronteres, que lidera el pinedenc Moisès Sala. Avui l'escoltarem també a Ràdio Pineda, hem parlat amb ell, i ens ha explicat que interpretaran dues peces, acompanyats per una banda creada especialment per a l'ocasió, i també ha destacat la col·laboració que faran amb el cantant Álvaro Soler, amb qui compartiran escenari per interpretar el tema El mismo sol. Moisès Sala, en nom dels tres grups de Gospel Viu Choir, Gospel Project de Granollers i Heaven on Earth Gospel Choir de Girona, ha dit que estan molt emocionats per poder cantar davant del Papa i també a l'Estadi Olímpic. I la Romeria de Pineda a Montserrat també serà present la visita que farà el Pontífex a Montserrat, qüestions que aquests dies també us ho explicarem en tot detall a Ràdio Pineda. Bé, i l'Espai Jove busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella, una competició molt esperada entre Pineda i Calella. És per aquest motiu que l'Espai Jove busca participants que vulguin jugar contra el Calella Jove. Ja s'estan formant els equips i si us hi voleu apuntar, podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. Tres escoles del Maresme guanyen el premi Baldiri Reixac Experiències. En aquí han participat alumnes i professors de 28 escoles de parla catalana que en aquest cas, doncs, han recollit aquest premi, ho han fet aquest diumenge al Museu Terra l'Espluga de Francolí en un acte impulsat per la Fundació Carulla. Els projectes premiats són Som Paraula, de l'Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró, Apadrinem Paraules, de l'Escola Les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, de l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. També en l'àmbit comarcal, avui us expliquem que el Maresme estrena una plataforma digital per descobrir experiències turístiques locals. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa aquesta nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu aquí és doble. Per una banda, donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. Una eina que connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. I tornem cap a Pineda per recordar-vos que el diumenge 14 de juny es farà l'aplec de Sant Jaume i

Com us dèiem, bany de masses del papa Lleó XIV a Madrid. El papa fa una missa davant d'un milió de persones a Cibeles en el segon dia del viatge a Madrid. Un viatge on el papa ha estat rebut pels reis d'Espanya. Ve amb tot una agenda força intensa pel pontífex, com dèiem, doncs, aquest diumenge amb aquesta missa multitudinària a Cibeles. Això, òbviament, ha provocat carrers tallats i afectacions al trànsit per la visita del papa Lleó a Catalunya, en aquesta visita que farà, com sabeu, a casa nostra. Per tant, bé, aquestes afectacions al transport públic també, carrers tallats en la visita del papa i que també aquests dies, òbviament, ho explicarem. Altres titulars. Barcelona posa una placa al lloc on Gaudí va ser atropellat mortalment per un tramvia. També llegim a la premsa l'assassinat d'una nena d'11 anys, commociona França i posa en qüestió el sistema judicial. Bé, l'altra cara de Bali és la massificació, la mala gestió dels residus i també la contaminació de l'aigua. I una de les altres notícies en l'àmbit esportiu que també acapara tots els titulars de la premsa és la victòria de Florentino Pérez. Diuen els titulars al mag dels pelotazos que ara torna a jugar-s'ho tot a una carta i que finalment doncs, ha sortit guanyador a les eleccions del Real Madrid. Bé, en 3 minuts, 8:45 del matí, de seguida culminem aquest espai informatiu amb la previsió del temps amb Jordi Pérez, però abans tenim temps de recuperar el nou èxit dels Catarres, que ja apunta com a cançó d'estiu.

0: Dos quarts de nou del matí. Aquesta hora ens interessem per la previsió del temps. A punt ja la connexió amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com comencem aquesta setmana?
1: Doncs amb molta estabilitat i caloreta. Avui puja les temperatures respecte al cap de setmana, que hem estat doncs, amb calor moderada, amb uns dies agradables, els que toquen, de juny, els que volen les plantes, els que volem la majoria de persones, volem que faci el que ha de fer en el llarg de l'any. Ja sabem que no passa, que a vegades tenim doncs, altes temperatures, baixes, però bé, ja entra dintre de la dinàmica, però bé, que si entra dins de la normalitat doncs no ens podem queixar pas, perquè és el que toca. I bé, cap de setmana, com dèiem, de sol, molt bona mar, brises, i amb fresca també nocturna, s'ha dormit força bé i temperatures controlades, màximes que han voltat els 21 a 23 graus aquí a l'Almeresa, per tant, temperatures doncs, molt confortables. Els llevem amb una mínima fresqueta, ha baixat cap als 16 graus, s'ha dormit la mar de bé, humitats que no són gaire elevades, i veiem la mar doncs, que està molt tranquil·la, està pràcticament com un plat, l'estem veient aquí des de Pineda Nord. Dia de sol a tot Catalunya, sol radiant, que escalfarà de valent, perquè estem ara en els dies més llargs de l'any, el sol doncs, pràcticament cau verticalment i fa doncs, que escalfi notablement l'ambient. Màximes avui que podem arribar cap als 24 graus, amb vents molt fluixos, a la tarda, migdia, tarda, entrarà una mica de garbí, vent de sud, d'entre l'Almaresme i la Costa Brava és on es pot reforçar una miqueta, però va, són brises, i la mar estarà tranquil·la. A la tarda vespre és probable que creixin nuvolades Pirineu per Pirineu i descarreguin doncs, alguns ruixats, viatjant de ponent a llevant, però sempre afectant zones de la meitat nord, locals, els ruixats, i no, en principi, no han de deixar grans quantitats de pluja. Però sí, és veritat que a la tarda podria haver una mica d'inestabilitat en zones del nord. A la resta ni ens n'adonarem, perquè el sol serà el denominador comú i, per tant, mantindrem l'estabilitat. Demà dimarts creuarà un front, la cua d'un front per al nord peninsular, lliscarà pels Pirineus. Demà tindrem un augment dels núvols, tindrem més temps més variable, sol, però també intervals de núvols baixos que poden fer-se acte de presència, sobretot meitat nord i nord-est, Girona-Barcelona. Vents que giren un cop passi el front. La propera matinada matí de demà doncs, entra de tramuntana, reforça la tramuntana, i aquí entrarà, pot entrar una mica de llevantet de l'est, vents de l'est que farà doncs, que un cop creui aquest front baixin les temperatures. Demà baixen en el conjunt de Catalunya 1, 2, 3, 4 graus respecte avui i la calor es farà més moderada demà dimarts. També no descartem algun ruixat cap a l'ara del Pirineu i Prepirineu aïllat. No es veu condicions gaire favorables a la inestabilitat, però no descartem que pogués formar-se alguna nuvolada i donar algun ruixadet cap a àrees pròximes a la serralada pirinenca. A la resta no n'esperem, amb vents, com dèiem, d'aquests de vents de l'est, i la mar estarà doncs, bé, una mica més remenadeta degut a l'entrada de la tramuntana. Podria entrar també una miqueta de mar de fons, del nord. Dimecres seguirà la fresca, la calor, molt moderada, entrarà la massa més fresca de procedència atlàntica, veirà més el nord-est peninsular, bàsicament, i doncs bé, malgrat que mantenim l'estabilitat dia de sol, potser amb alguns intervals de núvols, doncs la calor també doncs, serà molt, molt moderada, màximes doncs, 20, 22, 23 graus, afluixa la calor aquí a l'Almeresme i també afluixarà cap a zones interiors i amb temps en conjunt estable. A partir de dijous i divendres i el cap de setmana, de nou, l'anticicló que hi ha cap a l'Atlàntic, bastant al sud, anirà pujant de latitud i es podia col·locar de cara al cap de setmana, divendres, dissabte, cap al nord del Cantàbric. Allà es posaria aquest anticicló atlàntic, una mica poc habitual en aquesta zona, normalment està ubicat a les Açores, Península Ibèrica, doncs es passa més cap al Cantàbric. Afectarà de ple la península Ibèrica i la gran part de l'Europa occidental i aquest anticicló desviarà les borrasques molt al nord cap a Islàndia, Escandinàvia i farà doncs, que el temps sigui molt estable i assolellat i amb certa tendència clara les temperatures a pujar a partir de divendres i al cap de setmana. Segurament el proper cap de setmana tornarà la calor apretada valent amb molt de sol i amb arribada de massa càlida acompanyant aquest anticicló. No es veuen pluges a la vista, que insistim, alguns ruixats aquesta setmana, l'ara del Pirineu, la resta no s'aprecia, tot i que estarem a l'aguait dimecres, la matinada de dimecres, podria haver el pas d'alguna petita línia d'inestabilitat per Catalunya i potser de matinada a matí no descartéssim algun ruixat. A veure si demà ho acabem de confirmar, però són canvis insignificatius, però sí que es pot donar que pugui haver algunes sorpreses en forma d'alguns ruixadets. Això ho anirem veient demà. Ja que per acabar, ja han vist els noticiaris, el papa Lleó XIV a Madrid, les cròniques deien, des de Madrid, capital, quan feia la missa i el corpus i el passeig, doncs aquest sol que cau verticalment, la gent doncs es protegia. La temperatura no era gaire elevada, perquè les màximes a Madrid voltaven els 26-27 graus, però sí deien les cròniques doncs que el sol et fregies. En canvi, a l'ombra, doncs estava força bé, perquè 26-27 graus no és cap exageració de temperatura, però el que els feia gràcia, perquè ho hem traslladat moltes vegades als oients, a vegades la temperatura ambient que marca el termòmetre no demostra de forma directa el que sentim als nostres cossos, perquè a l'ombra s'està molt bé, però al sol et fregeixes. I per tant, precaució a l'hora de posar-se al sol amb màxima insolació. Barret és indispensable perquè el cap va agafant temperatura i podem tenir marejos i malestar, i és del sol, de la gran insolació d'aquests dies. El papa estarà amb calor moderada quan vingui a Barcelona també, ja veuen, vindrà demà, dimecres, tindrà dies d'estabilitat, potser alguns núvols, no farà una calor excessiva ni de bon tros, farà calor moderada i, per tant, estarà molt a gust i tota la gent que l'acompanyi doncs, també gaudirà del bon temps i de la calor moderada. I de moment això és tot, molt bé, bien. Per tant, seguim amb aquesta setmana de juny, en principi petits alt i baixos, les temperatures, abans que mica en mica les calors, ja típiques ja de la segona quinzena, que podien arribar ja a finals d'aquesta setmana, que vagin imposant a l'entorn peninsular i cada cop es vagin assentant més i cada cop la calor vagi apretant més en els dies més llargs de l'any. Demà donarem un petit aconteixement que hi haurà al cel nocturn a Catalunya. No s'ho perdin, demà al dematí donarem 5 cèntims perquè serà el proper 9 de juny. Bé, de moment això és tot. Molt bé, oients.
0: Perfecte, Jordi. Doncs ens quedem amb aquesta previsió. Demà ho acabem d'explicar-ho a 8:45 del matí. Que vagi bé, gràcies i bon dia, bona setmana.
1: Molt bon dilluns. Fins demà.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat. Ràdio
3: Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta mèdica continua sent un repte per homes i dones, ho ha dit la doctora del Cap de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es Mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada, que és la salut sexual femenina, i també l'impacte emocional del silenci. La doctora Anna Maura, referent en infeccions de transmissió sexual del Cap de Pineda, ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims.
2: Als homes els costa consultar, sobretot quan hi ha problemes de disfunció, quan t'ho diuen, ho diuen suant i passant-ho malament. Potser les dones que més verbalitzen els problemes és quan ja estan en la fase del climateri, quan ja se'n va la regla, que és l'última regla, se'n diu menopausa, i això comporta molts canvis hormonals, entre ells doncs, sequedat vaginal, irritabilitat vaginal, que això doncs, dona una disfunció a l'hora de tenir relacions amb la parella.
1: Un altre aspecte que preocupa és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora proposa un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat.
2: Ser honestos i si ens detecta una infecció de transmissió sexual, doncs sense cap problema, informar. Jo crec que aquí hi ha una part de... A nivell cultural, abans, quan agafaves una malaltia de transmissió sexual, quan només existia la família estàndard de pare, mare i fills, si hi havia una malaltia de transmissió sexual volia dir una infidelitat i una moralitat al darrere. Avui en dia no. Poden haver-hi parelles obertes, poliamor, hi ha moltíssim, tantes relacions existeixen com persones hi ha. Perdre la por i parlar, perquè avui en dia pràcticament tot es pot solucionar.
1: Podeu escoltar aquesta entrevista amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones al portal radiopineda.cat. La Coral Juvenil Santa Maria de Pineda participarà a la Sagrada Família i a l'Estadi Olímpic amb els seus cantaires. Dimarts es farà el concert a l'Estadi Olímpic amb les actuacions de Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb la participació de corals d'arreu de Catalunya, entre elles la Federació Catalana de Pueri Cantoris. Per això, cantaires de la Coral Juvenil participaran i els membres de la Romeria de Pineda participaran a la celebració que farà a Montserrat el dimecres. L'Abadia de Montserrat ha convidat les romeries catalanes a participar de la celebració, que també serà retransmesa per televisió. I 32 cantaires dels grups Gospel View Choir, Gospel Project de Granollers, també actuaran aquest dimecres a la visita del Papa a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'actuació està prevista a 6:15 de la tarda. I comencem una setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. La màxima d'ahir, 22 graus, la mínima d'avui més fresca, 16 graus a Pineda.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències de nou turisme, sortides al mar o opcions de benestar. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra a Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat, la resolució de necessitats bàsiques com la seguretat, la gestió de la soledat o l'atenció.
1: Que la gent vegi una política transparent, no? Que se senti identificada amb valors reals de la seva vida dia a dia. No, no volem prometre coses irreals ni grans coses, no? Grans polítiques no volem fer, o sigui, no volem que sigui algú mega, sinó volem que sigui algú més començar, no? Per lo bàsic, per lo petit, per lo quotidià de la gent, les seves necessitats bàsiques, no? Com pot ser, doncs, això, passar el dia a dia, la solitud, l'acompanyament, la cura, els neguits que puguin tenir de la seguretat, dels carrers, no? Tot això, bueno, és el que volem potenciar una miqueta a dia d'avui.
0: Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. Aquest diumenge 14 de juny, a l'ermita de Sant Jaume, es convertirà en el punt de trobada per a veïns i visitants que vulguin gaudir d'una jornada plena de tradició, música i bon ambient. Els tiquets es poden comprar a la botiga de Filigranes, la botiga Herbes i a Can Comas. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

I tornem després de la informació nova hora d'èxits al matí d'avui dilluns. Què tal, com ho portes? Anastàcia és el Not That Kind. Arriba Benson Boone, Mr. Electric Blue, també a punt de Paul, Christina Aguilera, Harry Styles i molts més.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 11. Notícies.
1: Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta mèdica continua sent un repte per homes i dones, ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. A motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es Mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada, que és la salut sexual femenina, i també l'impacte emocional del silenci. La doctora Anna Maura, referent en infeccions de transmissió sexual del CAP de Pineda, ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims.
2: Als homes els costa consultar, sobretot quan hi ha problemes de disfunció, quan t'ho diuen, ho diuen suant i passant-ho malament. Potser les dones que més verbalitzen els problemes és quan ja estan en la fase del climateri, quan ja se'n va la regla, que és l'última regla, se'n diu menopausa, i això comporta molts canvis hormonals, entre ells doncs, sequetat vaginal, irritabilitat vaginal, que això doncs, dona una disfunció a l'hora de tenir relacions amb la parella.
1: Un altre aspecte que preocupa és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora proposa un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat.
2: Ser honestos i si ens detecten una infecció de transmissió sexual, doncs sense cap problema, informar. Jo crec que aquí hi ha una part de... A nivell cultural, abans, quan agafaves una malaltia de transmissió sexual, quan només existia la família estàndard de pare, mare i fills, si hi havia una malaltia de transmissió sexual volia dir una infidelitat i una moralitat al darrere. Avui en dia no. Poden haver-hi parelles obertes, poliamor, hi ha moltíssim, tantes relacions existeixen com persones hi ha. Perdre la por i parlar, perquè avui en dia pràcticament tot es pot solucionar.
1: Podeu escoltar aquesta entrevista amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones al portal radiopineda.cat. La Coral Juvenil Santa Maria de Pineda participarà a la Sagrada Família i a l'Estadi Olímpic amb els seus cantaires. Dimarts es farà el concert a l'Estadi Olímpic amb les actuacions de Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb la participació de corals d'arreu de Catalunya, entre elles la Federació Catalana de Pueri Cantoris. Per això, cantaires de la Coral Juvenil participaran i els membres de la Romeria de Pineda participaran a la celebració que farà a Montserrat el dimecres. L'Abadia de Montserrat ha convidat les Romeries Catalanes a participar de la celebració, que també serà retransmesa per televisió. I 32 cantaires dels grups Gospel View Choir, Gospel Project de Granollers, també actuaran aquest dimecres a la visita del Papa a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'actuació està prevista a 6:45 de la tarda. I comencem una setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. La màxima d'ahir, 22 graus, la mínima d'avui més fresca, 16 graus a Pineda.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències de nou turisme, sortides al mar o opcions de benestar. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra a Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat, la resolució de necessitats bàsiques com la seguretat, la gestió de la soledat o l'atenció.
1: Que la gent vegi una política transparent, no? Que se senti identificada amb valors reals de la seva vida dia a dia. No, no volem prometre coses irreals ni grans coses, no? Grans polítiques no volem fer, o sigui, no volem que sigui algo mega, sinó volem que sigui algo més començar, no? Per lo bàsic, per lo petit, per lo quotidià de la gent, les seves necessitats bàsiques, no? Com pot ser, doncs, això, passar el dia a dia, la solitud, l'acompanyament, la cura, els neguits que puguin tenir de la seguretat, dels carrers, no? Tot això, bueno, és el que volem potenciar una miqueta a dia d'avui.
0: Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. Aquest diumenge 14 de juny, a l'ermita de Sant Jaume, es convertirà en el punt de trobada per a veïns i visitants que vulguin gaudir d'una jornada plena de tradició, música i bon ambient. Els tiquets es poden comprar a la botiga de Filigranes, la botiga Herbes i a Can Comas. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per a homes i dones. Així ho ha explicat la doctora de l'ambulatori de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada com és la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La doctora Anna Maura, referent en infeccions de transmissió sexual de l'ambulatori de Pineda, ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims i trencar amb els tabús històrics que encara pesen sobre les dones.
2: Als homes els costa consultar, sobretot quan hi ha problemes de disfunció, quan ho diuen suant i passant-ho malament. Potser les dones que més verbalitzen els problemes és quan ja estan en la fase del climateri, quan ja se'n va la regla, que és l'última regla, se'n diu menopausa, i això comporta molts canvis hormonals, entre ells, doncs, sequedat vaginal, irritabilitat vaginal, que això doncs dona una disfunció a l'hora de tenir relacions amb la parella.
1: I és que sovint moltes dones conviuen amb molèsties físiques o disfuncions durant mesos abans de decidir-se a demanar ajuda professional. Un altre aspecte que preocupa és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora proposa un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat i l'empatia.
2: Ser honestos i si ens detecten una infecció de transmissió sexual, doncs sense cap problema informar. Jo crec que aquí hi ha una part de... A nivell cultural, abans, quan agafaves una malaltia de transmissió sexual, quan només existia la família estàndard de pare, mare i fills, si hi havia una malaltia de transmissió sexual volia dir una infidelitat i una moralitat al darrere. Avui en dia no. Poden haver-hi parelles obertes, poliamor, hi ha moltíssim, tantes relacions existeixen com persones hi ha. Perdre la por i parlar, perquè avui en dia pràcticament tot es pot solucionar.
1: Des del CAP de Pineda recorda que la salut sexual no és només l'absència de malaltia, sinó el dret a gaudir d'una vida sexual lliure, plaent i segura en totes les etapes de la vida. Podeu tornar a escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. En l'àmbit polític, Carolina Rodríguez ha presentat el projecte d'Esquerra de Pineda en un tardeig participatiu. La candidata d'Esquerra a Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat dissabte a la tarda el projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra a Pineda ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns.
3: Donar-nos a conèixer, però d'una forma propera. Volem fer, sobretot, que arribi a la gent una escolta activa per part de... O sigui, que la gent pugui participar, escoltar propostes, escoltar neguits, escoltar opinions de la gent. Vull que quedi això, no? Una política propera envers de la gent i, bueno, i de tothom.
1: La candidata d'Esquerra Pineda ha dit que defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques.
3: Que la gent vegi una política transparent, no? Que se senti identificada amb valors reals de la seva vida dia a dia. No, no volem prometre coses irreals ni grans coses, no? Grans polítiques no volem fer, o sigui, no volem que sigui algú mega, sinó volem que sigui algú més començar, no? Per lo bàsic, per lo petit, per lo quotidià de la gent, les seves necessitats bàsiques, no? Com pot ser, doncs, això, passar el dia a dia, la solitud, l'acompanyament, la cura, els neguits que puguin tenir de la seguretat, dels carrers, no? Tot això, bueno, és el que volem potenciar una miqueta a dia d'avui.
1: Amb 39 anys, Rodríguez afronta aquest període previ a les eleccions municipals amb el suport de la formació local i amb la voluntat d'establir, segons ha dit, un vincle real amb la joventut i la població que se sent desconnectada dels canals institucionals tradicionals. I de la seva banda, Pineda en Comú també ha celebrat dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. Avui també us expliquem que el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar els territoris a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble, han dit, donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el premi Baldiri Reixac Experiències. Els projectes premiats són Som Paraula, de l'Institut Escola Àngela Branzuela de Mataró, Apadrinem Paraules, de l'Escola Les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, de l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinadenca als actes del Papa Lleó XIV a Catalunya, la Coral Juvenil Santa Maria, la Romeria de Pineda Montserrat i Gospel Viu participaran activament als actes de la visita del Pontífex a Catalunya aquest dimarts i dimecres. La Coral Juvenil Santa Maria de Pineda ho farà amb actuacions repartides entre dimarts i dimecres. Aquest dimarts, l'Estadi Olímpic Lluís Companys acollirà un gran concert amb artistes com Sergio Dalma, Baret o Conchita, on actuarà també la coral dins la Federació Catalana de Puericantores. Cantaran amb Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb la participació de més corals d'arreu de Catalunya. Eli Pereira, directora de la coral, i l'Alexandra, cantaire del grup, han parlat d'aquests concerts.
4: És que és un plaer, però és que són 1.200 persones cantant i bueno, cantarem allà amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i també vindrà en Sergio Dalma perquè cantarà amb l'Escolania de Montserrat, que també estaran allà.
5: Impressiona molt, al final és una cosa històrica, és la inauguració de la Sagrada Família. És impressionant, impressiona molt, dona molt de vèrtic positiu, es podria dir, però crec que és un pas molt gran per la nostra coral, és una oportunitat també.
1: També hi participarà el grup Gospel Viu sota el projecte Gospel Sense Fronteres, liderat pel pinadenc Moisès Sala, amb 32 cantaires de diversos cors. Moisès Sala ha dit a Ràdio Pineda que interpretaran dues peces i compartiran escenari amb Álvaro Soler en un dels moments més destacats de la jornada.
6: Són aquelles coses que passen un cop a la vida, estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de mils de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest acte, no?, de la visita del Papa a Barcelona. Actuarem tot el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys, i cantarem dos temes, i a més acompanyarem a Álvaro Soler, la seva cançó Bajo el mismo sol, fent els cors.
1: Això serà dimarts i dimecres. La Coral Juvenil Santa Maria també cantarà la missa del Papa a la Sagrada Família, un dels actes centrals de la visita. Aquest mateix dia, membres de la Romeria de Pineda a Montserrat seran presents a la celebració justament a Montserrat, convidats per l'abadia. El pinadenc Pere Garriga ha destacat els vincles que té Pineda a Montserrat i també ha parlat de la importància d'acompanyar el pontífex en una visita històrica.
7: La Romeria de Pineda té uns vincles, jo diria que com a mínim importants, amb Montserrat o a la part de pastoral. L'únic que em podem esperar és la satisfacció d'haver-hi estat, de poder dir, aquell dia jo hi vaig ser. I nosaltres, que som uns enamorats de la Mare de Déu, el fet de que la representació més important de la fe religiosa a la Terra vagi a visitar la nostra Mare de Déu, doncs ja ho diu tot, no?
1: L'acte serà retransmès per televisió. I encara afegirem en l'àmbit esportiu que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella, una competició molt esperada i per aquest motiu l'Espai Jove busca participants que vulguin jugar contra el Calella Jove. Ja s'estan formant els equips i per apuntar-se trobareu tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I pel que fa al temps, comencem una setmana justament d'estabilitat, de bon temps i de calor, però la que toca per les dates. Tota la informació la té el nostre home del temps, Jordi Pérez.
8: Sol radiant, que escalfarà de valent, perquè estem ara en els dies més llargs de l'any. El sol, doncs, pràcticament cau verticalment i fa, doncs, que escalfi notablement l'ambient. Màximes avui que podem arribar cap als 24 graus, amb vents molt fluixos, a la tarda, gran una mica de garbí, vent de sud, entre l'Alt Maresme i la Costa Brava és on es pot reforçar una miqueta, però va, són brises i la mar estarà tranquil·la. Demà dimarts creuarà un front, la cua d'un front, demà tindrem un augment dels núvols, tindrem més temps més variable, vents de l'est, que farà doncs, que un cop creui aquest front baixin les temperatures. Demà baixen en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3, 4 graus respecte a avui, i la calor es farà més moderada demà dimarts. I la mar estarà, doncs, bé, una mica més remenadeta degut a l'entrada de la tramuntana. Pot dir entrar també una miqueta de mar de fons del nord. Dimecres seguirà la fresca, la calor, molt moderada, malgrat que mantenim l'estabilitat dia de sol, potser amb alguns intervals de núvols, doncs la calor també doncs, serà molt, molt moderada, màximes doncs, 20, 22, 23 graus, afluixa la calor aquí a l'Alt Maresme i també afluixarà cap a zones interiors i amb temps en conjunt estable. A partir de dijous i divendres i el cap de setmana, de nou, l'anticicló afectarà de ple la península Ibèrica i farà doncs, que el temps sigui molt estable i assolellat i amb certa tendència clara les temperatures a pujar a partir de divendres i el cap de setmana.

Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per homes i dones. Ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada: la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra de Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques. Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar d'una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses amb el territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de les rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el Premi Baldiri Reixac Experiències. Som Paraula, l'Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró, Apadrinem Paraules, Escola de les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinedenca als actes del Papa Lleó 14 a Catalunya. La Coral Juvenil Santa Maria i la Romeria de Pineda de Montserrat i Gospel Viu participaran activament en els actes de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya, concretament a Barcelona, aquest dimarts i dimecres. La Biblioteca Poblenou tanca el cicle amb una última sessió de llegendes urbanes. Aquest dimarts es fa l'última sessió de l'activitat Compartim Memòria, Compartim Llegenda, a les 3 de la tarda a la Biblioteca Poblenou. En aquesta darrera sessió, els assistents podran gaudir d'un espai participatiu per compartir i escoltar relats. Recordem que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella. Tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I el temps. Setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per homes i dones. Ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada: la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra de Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques. Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar d'una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses amb el territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de les rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el Premi Valdiri Reixac Experiències. Som Paraula, l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, Apadrinem Paraules, Escola de les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinedenca als actes del Papa Lleó 14 a Catalunya. La Coral Juvenil Santa Maria i la Romeria de Pineda de Montserrat i Gospel Viu participaran activament en els actes de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya, concretament a Barcelona, aquest dimarts i dimecres. La Biblioteca Poblenou tanca el cicle amb una última sessió de llegendes urbanes. Aquest dimarts es fa l'última sessió de l'activitat Compartim Memòria, Compartim Llegenda, a les 3 de la tarda a la Biblioteca Poblenou. En aquesta darrera sessió, els assistents podran gaudir d'un espai participatiu per compartir i escoltar relats. Recordem que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella. Tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I el temps. Setmana de bon temps i de calor, com toca, per les dates. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per homes i dones. Ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada: la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra de Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques. Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar d'una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses amb el territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de les rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el Premi Valdiri Reixac Experiències. Som Paraula, l'Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró, Apadrinem Paraules, Escola de les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinedenca als actes del Papa Lleó 14 a Catalunya. La Coral Juvenil Santa Maria i la Romeria de Pineda de Montserrat i Gospel Viu participaran activament en els actes de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya, concretament a Barcelona, aquest dimarts i dimecres. La Biblioteca Poblenou tanca el cicle amb una última sessió de llegendes urbanes. Aquest dimarts es fa l'última sessió de l'activitat Compartim Memòria, Compartim Llegenda, a les 3 de la tarda a la Biblioteca Poblenou. En aquesta darrera sessió, els assistents podran gaudir d'un espai participatiu per compartir i escoltar relats. Recordem que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella. Tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I el temps. Setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències de nou turisme, sortides al mar o opcions de benestar. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra a Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat, la resolució de necessitats bàsiques com la seguretat, la gestió de la soledat o l'atenció.
1: Que la gent vegi una política transparent, no? Que se senti identificada amb valors reals de la seva vida dia a dia. No, no volem prometre coses irreals ni grans coses, no? Grans polítiques no volem fer, o sigui, no volem que sigui algú mega, sinó volem que sigui algú més començar, no? Per lo bàsic, per lo petit, per lo quotidià de la gent, les seves necessitats bàsiques, no? Com pot ser, doncs, això, passar el dia a dia, la solitud, l'acompanyament, la cura, els neguits que puguin tenir, de la seguretat, dels carrers, no? Tot això, bueno, és el que volem potenciar una miqueta a dia d'avui.
0: Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. Aquest diumenge 14 de juny, a l'Ermita de Sant Jaume, es convertirà en el punt de trobada per a veïns i visitants que vulguin gaudir d'una jornada plena de tradició, música i bon ambient. Els tiquets es poden comprar a la botiga de Filigranes, la botiga Herbes i a Can Comas. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Molt bona tarda, família. Un dia més, comencem setmana, comencem un dilluns més. Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Això és Are You With Me, de Lost Frequencies. Soc en Jaume Casals i t'acompanyaré fins a les 7 aquí a Ràdio Pineda, sempre amb energia positiva i amb un somriure d'orella a orella. Que passis una molt bona tarda. Si estàs per aquí, ens estarem escoltant. Fins ara!

Família, passen 10 minuts de 6:15 de la tarda i ara et poso un tema que ara et vindrà molta nostàlgia. Pareu al món, de gossos. Segurament feia molt de temps que no escoltàvem aquest grup de música i Ràdio Pineda, com no, vol recuperar èxits com aquest de Pareu al món. Espero que el disfrutis i que el gaudeixis.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Dia 8 de juny, família, de 2026, i avui et vull recordar que és el Dia Mundial dels Oceans i el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals. Així que res, una abraçada pels oceans.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: Són les 6. Notícies.
1: Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta mèdica continua sent un repte per homes i dones, ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es Mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada, que és la salut sexual femenina, i també l'impacte emocional del silenci. La doctora Anna Maura, referent en infeccions de transmissió sexual del CAP de Pineda, ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims.
2: Als homes els costa consultar, sobretot quan hi ha problemes de disfunció, quan t'ho diuen, ho diuen suant i passant-ho malament. Potser les dones que més verbalitzen els problemes és quan ja estan en la fase del climateri, quan ja se'n va la regla, que és l'última regla, se'n diu menopausa, i això comporta molts canvis hormonals, entre ells doncs, sequedat vaginal, irritabilitat vaginal, que això doncs, dona una disfunció a l'hora de tenir relacions amb la parella.
1: Un altre aspecte que preocupa és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora proposa un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat.
2: Ser honestos i si ens detecten una infecció de transmissió sexual, doncs sense cap problema, informar. Jo crec que aquí hi ha una part de... A nivell cultural, abans, quan agafaves una malaltia de transmissió sexual, quan només existia la família estàndard de pare, mare i fills, si hi havia una malaltia de transmissió sexual volia dir una infidelitat i una moralitat al darrere. Avui en dia no. Poden haver-hi parelles obertes, poliamor, hi ha moltíssim, tantes relacions existeixen com persones hi ha. Perdre la por i parlar, perquè avui en dia pràcticament tot es pot solucionar.
1: Podeu escoltar aquesta entrevista amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones al portal radiopineda.cat. La Coral Juvenil Santa Maria de Pineda participarà a la Sagrada Família i a l'Estadi Olímpic amb els seus cantaires. Dimarts es farà el concert a l'Estadi Olímpic amb les actuacions de Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb la participació de corals d'arreu de Catalunya, entre elles la Federació Catalana de Puericantoris. Per això, cantaires de la Coral Juvenil participaran i els membres de la Romeria de Pineda participaran a la celebració que farà a Montserrat el dimecres. L'Abadia de Montserrat ha convidat les Romeries Catalanes a participar de la celebració, que també serà retransmesa per televisió. I 32 cantaires dels grups Gospel View Choir, Gospel Project de Granollers, també actuaran aquest dimecres a la visita del Papa a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'actuació està prevista a 6:45 de la tarda. I comencem una setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. La màxima d'ahir 22 graus, la mínima d'avui més fresca, 16 graus a Pineda.

Bé, família, passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Espero que estiguis passant una molt bona tarda allà on siguis. Si encara estàs a la feina, ànim. Si has arribat a casa, està molt bé que pugis el volum i ens escoltis a Ràdio Pineda mentre estiguis fent tot el que hagis de fer. Si són feines de casa, si és ajudar els nens a fer els deures, si és el teu moment de relax... benvingut, benvinguda, això és Ràdio Pineda, vale? Aquí et donem la benvinguda. I escolta'm una coseta, que si avui és el teu aniversari... Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb el raper Kanye West, que segurament el coneixerem per coses moltes que hagi fet, i pel futbolista Javier Mascherano, entre de molts altres, el Jefecito, que jugava al Barça i que ara el teníem d'entrenador al Miami, en l'equip on és Messi, però ja ha plegat. Senyores i senyors, que m'estic allargant, això és With You de Dawy Bob.

Arribem quasi a 6:45 de la tarda amb aquest prei de Tina Cousins. Espero que estiguis passant una molt bona tarda. Ja saps que aquí només posem temazos. Acabem d'escoltar a Max Navarro amb aquest Estrelles que tant de pell de gallina se'ns posa al cos quan escoltem aquesta cançó. Vinga, va, això no ha acabat. Encara queden 15 minutets per acompanyar-te aquí a Ràdio Pineda.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per a homes i dones. Així ho ha explicat la doctora de l'ambulatori de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada com és la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La doctora Anna Maura, referent en infeccions de transmissió sexual de l'ambulatori de Pineda, ha llançat un missatge clar sobre la importància de verbalitzar els problemes íntims i trencar amb els tabús històrics que encara pesen sobre les dones.
2: Als homes els costa consultar, sobretot quan hi ha problemes de disfunció, quan ho diuen suant i passant-ho malament. Potser les dones que més verbalitzen els problemes és quan ja estan en la fase del climateri, quan ja se'n va la regla, que és l'última regla, se'n diu menopausa, i això comporta molts canvis hormonals, entre ells doncs, sequetat vaginal, irritabilitat vaginal, que això doncs, dona una disfunció a l'hora de tenir relacions amb la parella.
1: I és que sovint moltes dones conviuen amb molèsties físiques o disfuncions durant mesos abans de decidir-se a demanar ajuda professional. Un altre aspecte que preocupa és l'augment de les infeccions de transmissió sexual i la dificultat per gestionar el rastreig de contactes a causa de la por al rebuig. Per fer front a aquesta situació, la doctora proposa un canvi de mentalitat col·lectiu basat en la responsabilitat i l'empatia.
2: Ser honestos i si ens detecten infecció de transmissió sexual, doncs sense cap problema informar. Jo crec que aquí hi ha una part de... A nivell cultural, abans, quan agafaves una malaltia de transmissió sexual, quan només existia la família estàndard de pare, mare i fills, si hi havia una malaltia de transmissió sexual volia dir una infidelitat i una moralitat al darrere. Avui en dia no. Poden haver-hi parelles obertes, poliamor, hi ha moltíssim, tantes relacions existeixen com persones hi ha. Perdre la por i parlar, perquè avui en dia pràcticament tot es pot solucionar.
1: Des del CAP de Pineda recorda que la salut sexual no és només l'absència de malaltia, sinó el dret a gaudir d'una vida sexual lliure, plaent i segura en totes les etapes de la vida. Podeu tornar a escoltar l'entrevista a radiopineda.cat. En l'àmbit polític, Carolina Rodríguez ha presentat el projecte d'Esquerra de Pineda en un tardeig participatiu. La candidata d'Esquerra a Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat dissabte a la tarda el projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra a Pineda ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns.
3: Donar-nos a conèixer, però d'una forma propera. Volem fer, sobretot, que arribi a la gent una escolta activa per part de... O sigui, que la gent pugui participar, escoltar propostes, escoltar neguits, escoltar opinions de la gent. Vull que quedi això, no? Una política propera envers de la gent i, bueno, i de tothom.
1: La candidata d'Esquerra Pineda ha dit que defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques.
3: Que la gent vegi una política transparent, no? Que se senti identificada amb valors reals de la seva vida dia a dia, no? No volem prometre coses irreals ni grans coses, no? Grans polítiques no volem fer, o sigui, no volem que sigui algo mega, sinó volem que sigui algo més començar, no? Per lo bàsic, per lo petit, per lo quotidià de la gent, les seves necessitats bàsiques, no? Com pot ser, doncs això, passar el dia a dia, la solitud, l'acompanyament, la cura, els neguits que puguin tenir de la seguretat, dels carrers, no? Tot això, bueno, és el que volem potenciar una miqueta a dia d'avui.
1: Amb 39 anys, Rodríguez afronta aquest període previ a les eleccions municipals amb el suport de la formació local i amb la voluntat d'establir, segons ha dit, un vincle real amb la joventut i la població que se sent desconnectada dels canals institucionals tradicionals. I de la seva banda, Pineda en Comú també ha celebrat dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. Avui també us expliquem que el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar els territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble, han dit, donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses del territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el premi Baldiri Reixaca Experiències. Els projectes premiats són Som Paraula, de l'Institut Escola Àngela Branzuela de Mataró, Apadrinem Paraules, de l'Escola Les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, de l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinadenca als actes del Papa Lleó XIV a Catalunya, la Coral Juvenil Santa Maria, la Romeria de Pineda Montserrat i Gospel Viu participaran activament als actes de la visita del Pontífex a Catalunya aquest dimarts i dimecres. La Coral Juvenil Santa Maria de Pineda ho farà amb actuacions repartides entre dimarts i dimecres. Aquest dimarts, l'Estadi Olímpic Lluís Companys acollirà un gran concert amb artistes com Sergio Dalma, Baret o Conchita, on actuarà també la coral dins la Federació Catalana de Puericantores. Cantaran amb Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, amb la participació de més corals d'arreu de Catalunya. Eli Pereira, directora de la coral, i l'Alexandra, cantaire del grup, han parlat d'aquests concerts.
4: És que és un plaer, però és que són 1.200 persones cantant. I bueno, cantarem allà amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i també vindrà en Sergio Dalma perquè cantarà amb l'Escolania de Montserrat, que també estaran allà.
5: Impressiona molt, al final és una cosa històrica, és la inauguració de la Sagrada Família. És impressionant, impressiona molt, dona molt de vèrtic positiu, es podria dir, però crec que és un pas molt gran per la nostra coral, és una oportunitat també.
1: També hi participarà el grup Gospel Viu sota el projecte Gospel Sense Fronteres, liderat pel pinadenc Moisès Sala, amb 32 cantaires de diversos cors. Moisès Sala ha dit a Ràdio Pineda que interpretaran dues peces i compartiran escenari amb Álvaro Soler en un dels moments més destacats de la jornada.
6: Són aquelles coses que passen un cop a la vida, estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de mils de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest acte, no?, de la visita del Papa a Barcelona. Actuarem tot el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys, i cantarem dos temes, i a més acompanyarem a Álvaro Soler, la seva cançó Bajo el mismo sol, fent els cors.
1: Això serà dimarts i dimecres. La Coral Juvenil Santa Maria també cantarà a la missa del Papa a la Sagrada Família, un dels actes centrals de la visita. Aquest mateix dia, membres de la Romeria de Pineda a Montserrat seran presents a la celebració justament a Montserrat, convidats per l'abadia. El pinadenc Pere Garriga ha destacat els vincles que té Pineda a Montserrat i també ha parlat de la importància d'acompanyar el pontífex en una visita històrica.
7: La Romeria de Pineda té uns vincles, jo diria que com a mínim importants, amb Montserrat o a la part de pastoral. L'únic que en podem esperar és la satisfacció d'haver-hi estat, de poder dir, aquell dia jo hi vaig ser. I nosaltres, que som uns enamorats de la Mare de Déu, el fet de que la representació més important de la fe religiosa a la Terra vagi a visitar la nostra Mare de Déu, doncs ja ho diu tot, no?
1: L'acte serà retransmès per televisió. I encara afegirem en l'àmbit esportiu que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella, una competició molt esperada, i per aquest motiu l'Espai Jove busca participants que vulguin jugar contra el Calella Jove. Ja s'estan formant els equips i per apuntar-se trobareu tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I pel que fa al temps, comencem una setmana justament d'estabilitat, de bon temps i de calor, però la que toca per les dates. Tota la informació la té el nostre home del temps, Jordi Pérez.
8: Sol radiant, que escalfarà de valent, perquè estem ara en els dies més llargs de l'any. El sol, doncs, pràcticament cau verticalment i fa, doncs, que escalfi notablement l'ambient. Màximes avui que podem arribar cap als 24 graus, amb vents molt fluixos, a la tarda, que una mica de garbí, vent de sud, entre l'Almaresme i la Costa Brava és on es pot reforçar una miqueta, però va, són brises i la mar estarà tranquil·la. Demà dimarts creuarà un front, la cua d'un front. Demà tindrem un augment dels núvols, tindrem més temps més variable, temps de l'est, que farà doncs, que un cop creui aquest front baixin les temperatures. Demà baixen en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3, 4 graus respecte avui, i la calor es farà més moderada demà dimarts. I la mar estarà, doncs, bé, una mica més remenadeta degut a l'entrada de la tramuntana. Podria entrar també una miqueta de mar de fons del nord. Dimecres seguirà la fresca, la calor, molt moderada, malgrat que mantenim l'estabilitat dia de sol, potser amb alguns intervals de núvols, doncs la calor també doncs, serà molt, molt moderada, màximes doncs, 20, 22, 23 graus, afluixa la calor aquí a l'Alt Maresme i també afluixarà cap a zones interiors i amb temps en conjunt estable. A partir de dijous i divendres i el cap de setmana, de nou, l'anticicló afectarà de ple la península Ibèrica i farà doncs, que el temps sigui molt estable i assolellat i amb certa tendència clara les temperatures a pujar a partir de divendres i el cap de setmana.

0: FM. Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

Malgrat els avenços socials, parlar de sexualitat a la consulta continua sent un repte per homes i dones. Ho ha dit la doctora del CAP de Pineda, Anna Maura. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones, el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha abordat una realitat sovint invisibilitzada: la salut sexual femenina i l'impacte emocional del silenci que l'envolta. La candidata d'Esquerra de Pineda, Carolina Rodríguez, ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu projecte polític en un acte a la plaça de les Mèlies. Amb el format d'un tardeig, la candidata d'Esquerra ha volgut fomentar l'escolta activa per conèixer de primera mà les preocupacions diàries dels veïns. La candidata d'Esquerra de Pineda defensa una política basada en la transparència, la proximitat i la resolució de necessitats bàsiques. Pineda en Comú ha celebrat aquest dissabte al matí el Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça de les Mèlies. Durant l'acte s'han repartit tomaqueres entre els assistents com a gest simbòlic per fomentar la cura de l'entorn i els hàbits sostenibles. La trobada també ha servit per obrir un espai de diàleg amb la ciutadania sobre el present i el futur del municipi. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital pensada per apropar el territori a visitants i veïns a través d'experiències turístiques locals. L'objectiu és doble: donar visibilitat a les empreses de la comarca i facilitar d'una manera fàcil i atractiva de descobrir tot el que ofereix el Maresme. L'eina connecta visitants i empreses amb el territori amb propostes de natura, gastronomia i cultura. El portal ja inclou una vintena de propostes que van des de les rutes de senderisme i activitats familiars fins a experiències d'enoturisme. Tres escoles del Maresme guanyen el Premi Valdiri Reixac Experiències. Som Paraula, l'Institut Escola Àngela Branzuela de Mataró, Apadrinem Paraules, Escola de les Ferreries de Palafolls, i Jocs Florals Inclusius, Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró. Participació pinedenca als actes del Papa Lleó 14 a Catalunya. La Coral Juvenil Santa Maria i la Romeria de Pineda de Montserrat i Gospel Viu participaran activament en els actes de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya, concretament a Barcelona, aquest dimarts i dimecres. La Biblioteca Poblenou tanca el cicle amb una última sessió de llegendes urbanes. Aquest dimarts es fa l'última sessió de l'activitat Compartim Memòria, Compartim Llegenda, a les 3 de la tarda a la Biblioteca Poblenou. En aquesta darrera sessió, els assistents podran gaudir d'un espai participatiu per compartir i escoltar relats. Recordem que l'Espai Jove de Pineda busca participants pel torneig de ping-pong contra Calella. Tota la informació a les xarxes socials de l'Espai Jove. I el temps. Setmana de bon temps i de calor, com toca per les dates. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Ràdio Pineda. 90.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Yeah, you know, them style.

És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.